Barcelona és bona si la bossa sona. La Barcelona dels 16 jutges d'un jutjat que mengen fetge d'un penjat. Aquest penjat penjada té bona la imaginació per sortir-se de les escletxes que el sistema et deixa.